Aquí Tommy Emmanuel en un medley a guitarra clàssica dos Beatles. Este é Otis Taylor. Resurrection Blues.